Se un de aquests la sent mel, li can guanyar amb un fior, ma un fior et sofra d'ell, li cladís l'envamell, li cladís a fa bell.